0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

Imagina Ràdio. Estan passant coses al meu cap.

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: números 1 d'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Σου.
1: Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: Imagina Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
1: Per sentir.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: This ain't no disco.

Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu. Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
4: Imagina Ràdio.

0: força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre, especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4, a la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar. Et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Són 3 i mig els minuts que passen de les 8 i començàvem avui amb la música de Sia, la cançó Showman, i ara pues estem al De Bon Matí des d'ara i fins les 9 i mitja fent de companyia i portant-te pues diverses coses, perquè mira, entre altres coses, pues aquí tens informació i informació per posar-te al dia. Això ho farem amb els titulars en portada i també amb l'informatiu amb Andrea Maquina. Avui és dimarts, així que tindrem en nosaltres a Laura Otero per parlar d'algun dels temes que, bueno, referits a criança en adolescència. Més coses, perquè avui també tindrem el repàs a l'agenda del Campus Terres de l'Ebre, la cançó en català del dia i moltes coses més. Tot això, aquesta hora i mitja, aquí a Imagina Ràdio. Recorda que ens sintonitzes a través de la 103.9 i que també ho pots fer a través d'imaginaradio.cat si estàs en moviment, per exemple, o si no estàs al territori. Sigui com sigui, mira, les 8 i 4, comença ja el De Bon Matí.
0: Imma Rastrero, De Bon Matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: I comencem amb la frase del dia. Aquesta és de Maya Angelou i diu així. Diu, he après que la gent oblidarà el que vas dir. La gent oblidarà també el que vas fer. Però la gent mai oblidarà com els vas fer sentir.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I escoltem a la veu de Pablo López amb la cançó Tu Enemigo, però abans... Recordem el Simply Red. La cançó es diu Stars i l'escoltem quan són les 8 i 5.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: I anem ara a fer una ullada a les 8 i 13 minuts del matí als titulars en portada. Comencem amb El Periódico. L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. Més coses. El jutge ajorna la decisió de si retira o no el passaport a Begoña Gómez. La mesura havia sigut sol·licitada per les acusacions populars. Catalunya invertirà 4.500 milions en indústria per tornar a ser locomotora d'Espanya i d'Europa. Andic va trucar fins a 7 cops a emergències després de caure el seu pare. I cal dir també un altre tema, bé, que l'home assassinat al centre de Barcelona era un balcànic vinculat al narco. A La Vanguardia, a la portada, el govern central aporta 7-19 milions a la gigafactoria. Dia de Mora la Nova, la inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, ACS, Santander i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. La crisi climàtica costa 17.200 milions al sector públic a Espanya. El sistema ferroviari suposa gairebé un terç de la despesa en protecció ambiental. A nivell internacional, Rússia bombardeja una catedral històrica a Kiev. Un devastador bombardeig rus va destruir ahir la històrica catedral de Dormició al monestir de les Coves de Kiev, en flames i amb danys a l'estructura. Ucraïna va acusar Rússia d'atacar deliberadament el patrimoni religiós i cultural, però Moscou va atribuir l'explosió a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès. D'altra banda, també a nivell internacional, Trump exhibeix al G7 un acord que crea més dubtes que certeses, i és que va arribar ahir a la cimera amb l'eufòria de l'acord per obrir negociacions de pau amb l'Iran. El memoràndum pactat entre els dos països deixa molts caps per lligar, particularment la qüestió del programa nuclear iranià, que s'haurà de negociar en un termini de 60 dies. Malgrat això, exultant, el president dels Estats Units va donar a entendre que ara impulsarà la pau a Ucraïna. Per la seva banda, Netanyahu assegura que la lluita d'Israel no s'ha acabat.

Cap de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saludar l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. Verdun va ordenar pagar els viatges, pagar els viatges i les despeses de Leire Díez. El PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei. Els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes socials al Regne Unit. I un apunt esportiu diu: Espanya s'estavella contra Cap Verd, contra Cabo Verde. En aquest primer partit que jugaven al Mundial, diu, la selecció africana debutant al Mundial aconsegueix un empat històric de 0-0. I acabem el repàs de la premsa general amb la portada del diari Tarragona. Diu, la seu social de la Gigafactoria es queda a Móra-la-Nova. Avui s'acordarà al Consell de Ministres i en el Consell Executiu la societat que liderarà la candidatura ibèrica davant de la Unió Europea. A Tarragona, el Teatre Metropol no troba qui faci les obres urgents. La reobertura s'atrassa sine die. A Reus identifiquen 17 vertederos il·legals.

0: Van perdre ahir, van empatar, millor dit, per 0-0. I anem ara a les portades esportives, també sobre el mateix tema. Diu alerta roja, diu una Espanya sense idees ni punx, que és estrella davant del porter Bosina i es queda sense marge d'error. Un rival modest però ordenat va obligar De La Fuente a tirar mà dels reapareguts Lamine i Nico. També es parla sobre el Barça, diu opció Jan Virgili. Deco es va reunir amb els seus agents donat que l'extrem del Mallorca vol saber si el Barça el recompraria. A la portada de l'Esport diu que bajonazo, diu el titular per aquest 0-0 entre Espanya i Cabo Verde en aquest Mundial de Futbol. També es parla sobre el Real Madrid, diu Cucurella al Madrid i està confirmat i és que ha estat fitxat fins al 2032. I acabem ara amb la portada de l'Esportiu. Míster Europa, diu el titular, ningú ha guanyat més Champions tan vol que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, que obté la tercera a Colònia i que ja enduia 6 de jugador amb el Dream Team Blaugrana. Parlem també sobre el Mundial, diu Festa Major a Cap Verd. Espanya s'estimba contra l'autocar de la selecció africana en el debut en el Mundial i no passa d'un empat esquifit, que va ser, com dèiem, de 0-0. I acabem parlant del Girona de futbol. Diu el club gironí traspassa Solís al Birmingham per 7 milions d'euros.
1: Imagina Ràdio, de Bon Matí fins a les 9:30.

0: Love Your Way, la música de Big Mountain. Són les 8 i 23 minuts. De seguida escoltarem a Shania Twain, però abans fem una petita pausa.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Quantes vegades has pensat què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quant em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. En l'aire el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Weavy, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: I bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de saludar i de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Bon dia.
2: En llibertat, un home detingut per amenaçar treballadores en dos establiments comercials d'Amposta.
3: Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van ocórrer cap a les 10 del matí del passat diumenge. Gràcies als testimonis i el vídeo de les càmeres de seguretat, els agents van poder corroborar que l'home havia amenaçat i mostrat una arma blanca, tot i no robar res. L'individu va ser detingut poc després amb la col·laboració de la policia local, acusant-lo d'amenaces i per les ferides lleus que va patir una de les noies. Segons diverses fonts, l'acusat patiria algun tipus de trastorn mental. Escoltem el comunicat que ha emès l'alcalde del municipi, Adam Tomàs.
4: Tenim un problema judicial. Tothom fa la seva feina, però després veiem com per una porta entren i per l'altra surten. I és per això que des de l'Ajuntament d'Amposta, al igual que han fet en altres casos similars, tornarem a estudiar la possibilitat de presentar-nos com a acusació particular davant d'aquest cas, perquè no pararem fins que aconseguim traslladar la necessitat de fer canvis en el que fa al nostre sistema.
2: Els veïns i veïnes de Ferreries votaran els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià.
3: La reforma de la plaça ha entrat en fase de votació ciutadana per escollir els elements que complementarà la transformació de l'espai dins el projecte participatiu Decidim Ferreries. Fins al 30 de juny, les persones majors de 16 anys i empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes: un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb veïnat i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència.
2: Les cases d'Alcanar estrena este dissabte 20 de juny la primera jornada de Sabors de la Mar.
3: La jornada, dedicada a la cuina marinera i al producte de proximitat, començarà a les 12 del migdia amb l'acte inaugural i s'allargarà fins a la tarda amb degustacions i activitats obertes al públic. Els assistents podran tastar 2.000 tapes amb el llagostí com a protagonista, així com ostres i una fideuada popular. L'esdeveniment també inclourà una zona infantil i l'exposició Dones i Mar, dedicada al paper femení al sector pesquer.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimarts ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, és que m'agafa risa per la pujada de temperatures, està tan excessiva. Bueno, en fi, gràcies, Andrea, i fins a les 9. Fins ara.
3: Fins ara.
5: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
6: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
5: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
5: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: Bé, i arriba el dimarts i arriba el moment de parlar amb Laura Otero. Laura, bon dia.
2: Bon dia a tothom, com estem?
1: Pues molt bé, i amb moltes ganes de que mos parles de coses, perquè bueno, els temes que tractes, la veritat és que són temes que mos interessen a tothom.
2: Molt comuns.
1: Sí, i a vegades ja no pel fet de tindre o no adolescents a casa, que en la majoria dels casos és així, però també en el cas de vegades també recordar-me'n de nosaltres quan érem adolescents i entendre-mos.
2: Sí, sí,
1: perquè
2: sí.
1: A vegades, quan pensem en nosaltres d'adolescents, sí, pensem, que hi haurà gent que no sempre ens entenem. I jo crec que és una bona manera de fer-ho, la veritat.
2: Sí,
1: l'altre dia ho comentàvem, això.
2: És veritat, Ima.
1: Sí. De què parles avui?
2: Bueno, avui parlo una mica dels adolescents i la falta de son. Vull dir,
1: un
2: per
1: tema,
2: què, no?
1: Jo crec que aquí hi haurà pares, mares, persones que tenen adolescents al càrrec, en les orelles ja posades, en l'antena
2: sí.
1: posada.
2: Sí, perquè és la pregunta de per què dormen tan poc, no? Sí que és veritat que sempre hi haurà casos que serà tot el contrari, però a nivell, me refereixo a nivell en general, saps, la sensació és de que estan dormint poc. És un tema que preocupa a moltes famílies, ¿vale? Los adolescents cada vegada dormen menys. Molts pares expliquen que els seus fills se'n van a dormir molt tard, els costa aixecar-se pel matí i durant el dia estan cansats o de mal humor, que això també pot ser un dels símptomes, no?
1: Claro.
2: Esta irritabilitat que tenim quan dormim poc, almenys jo puc dir que sóc d'este grup.
1: Jo quan dormo malament, perquè poc, com més gran me faig, menys dormo. Això jo pensava que era un tòpic, però en
2: sí.
1: el meu cas és real.
2: No, i passa.
1: Però
2: passa.
1: Sí que és veritat que quan dormo malament estic o molt sensible o molt irritable.
2: Sí,
1: m'enfada pues, no res.
2: Pues los adolescents no és de dormir poc, al final s'acostumen a dormir poc, pues perquè bueno, pues, si s'agiten tard, hi ha distraccions, pues sí que és veritat que pel matí a vegades notem, no?, que quan els despertem, entre que els costa molt aixecar-se, en seguida és ja vaig, ja
1: claro.
2: Deixa'm estar, ja m'aixecaré, no? Estes típiques frases,
1: sí.
2: no?, que veus, mare, ja comences el dia a tort, no? Llavors, pues, bueno, pues, no és, o sigui, no és només una qüestió a vegades també que influencien en el que és les pantalles, no? Sinó que podem dir que hi ha algo més detrás, ¿vale? Los adolescents, per regla general, haurien de dormir entre 8 i 10 hores cada nit, ¿vale? Però molts ne dormen, vull dir, hi ha una estadística que estan dormint entre 6-7.
1: 6-7?
2: Sí.
1: Clar, perquè se'ls hi fan com les 12 de la nit, no? A la nit.
2: Perfectament.
1: Que en alguns casos també és per extraescolars, deures...
2: Bueno, i sí que és veritat
1: coses,
2: que hi ha
1: claro.
2: dies no puntuals en què claro. es queden estudiant, però jo estic basant-me ja...
1: Ja,
2: que és un hàbit, ¿vale?
1: Sí.
2: Que és un hàbit. Jo no estic parlant de fets puntuals, on hi ha un examen, no? Jo parlo que és com un hàbit d'unes rutines que potser sí que s'haurien d'analitzar, perquè potser s'hauria de tindre una rutina del son
1: claro.
2: saludable, ¿vale? Llavors, per què els adolescents se'n van a dormir tan tard? O sigui, ja no és només falta de responsabilitat. Què està passant? Hi ha canvis a nivell biològic, que el que passa és que durant l'adolescència el rellotge biològic se desplaça i el cervell no té son fins més tard.
1: Vale.
2: Vale, ja és a nivell,
1: o sigui,
2: un dels factors és perquè és a nivell biològic.
1: Vale, o sigui que no és la rebeldia aquella de no m'he deixat a pronte.
2: S'ajunta
1: no?
2: tot,
1: Ima. Com ens podem pensar?
2: S'ajunta tot, vale. Però sí que és veritat que en aquell moment en què estem parlant de l'adolescència, que és època de canvis, no? Sí que hi ha un canvi a nivell biològic que afecta el son. I llavors, pues, claro, passa això. Llavors és el que s'anomena, tot això és el que s'anomena el retard del ritme circadiari.
1: Vale.
2: Vale? Per posar-ho així en clar,
1: sí,
2: en
1: sí,
2: paraules
1: sí.
2: més tècniques. Llavors, per això molts adolescents no tenen son i al matí, o sigui, no se'n van a dormir a les 10. I llavors, què passa? Que al matí no es poden aixecar.
1: Claro.
2: Vale? Què passa? També, a part d'influenciar per canvis biològics, també tenim les pantalles. Les pantalles que també no juguen a favor. I les pantalles el que fan és que afecten. Per què? Pues perquè la llum del mòbil, vale, bloqueja la melatonina, que la melatonina és l'hormona de la son, mm-hmm. i fa que et despejes.
1: Claro.
2: Igual que, per exemple, pues, de dir, pues, mira, per la nit, abans d'anar-me'n a dormir, pues, faré una partida a l'ordenador o a la Play, mm-hmm. no? Pues això és el que fa que el cervell estigui activat.
1: No? Vale.
2: Llavors, mos costa, no?, relaxar-nos.
1: Això també mos passa als adults.
2: Sí.
1: Jo t'he de dir que vaig agafar l'hàbit de lectura, no fa tant, i ara, i ara totes les nits llegeixo un rato, perquè no dormia bé per la pantalla, o sigui, vaig deduir que era per la pantalla,
2: sí,
1: perquè era com l'únic canvi, i ja feia temps que estava, però l'únic canvi que havia hagut, i com a algo així com a més terapèutic, dic un parell de pàgines cada nit, i ara pues, vaig empalmant llibres, i la veritat, contentíssima. Però,
2: jo també ho faig, ahir, em va molt
1: però,
2: bé.
1: Sí, però és veritat que penso que això també va per adults. Però.
2: Sí, de fet, també t'aconsellen que el mòbil no el tingués a la mesita i que el tingués a una habitació per això ja seria ja l'ideal, no?
1: Claro.
2: Què passa? Ens trobem també en el tema dels horaris escolars. Molts adolescents han de matinar molt, ja no només perquè pues, hi ha certa distància al recurs, sinó que pues, els horaris pues, comencen molt pronte, no? I després també, pues, aquestes hores que acumulen són hores de son. Aquestes hores pues, les arrastren tota la setmana, vale? Després també tenim lo de... el fet de que quan, què passa quan dormen poc. Quan dormen poc, pues, que és que no és que només estiguen cansats. En què t'afecta més? Perquè bueno, dius, bueno, mira, és que estic cansat. Pues bueno, al final pues, ja aprendràs a girar de més pronte. Però
1: claro.
2: No és només estar cansat, sinó que pot afectar a un rendiment acadèmic.
1: Claro.
2: Per què? Pues perquè no estàs tan concentrat, tens pitjor memòria, evidentment, el teu cervell necessita descansar, no pot estar al 100%,
1: claro,
2: no?
1: És veritat, sí.
2: I això fa que tingués més dificultats per a poder aprendre, no? L'estat d'ànim influencia moltíssim, molt. O sigui, és el que comentàvem abans, la irritabilitat, això incrementa també més discussions a casa, perquè
1: claro.
2: Estàs com a tolerància zero, no?
1: Sí, no?
2: Vale?
1: La bateria social,
2: exacte,
1: o familiar, en este cas, baix mínims. Claro.
2: Exacte, i claro, més, també hi ha més risc de patir certa ansietat o inclús tristesa. Vale? Vull dir que jo crec que el son està molt relacionat en el nostre
1: claro,
2: estat d'ànim.
1: És veritat, sí.
2: Quan tu dors bé, quan tu descanses bé, pues estàs de més bon humor, estàs més receptiu, tens més energia. Quan això no passa, tenim tot l'efecte contrari.
1: Claro.
2: Jo crec que això és un punt determinant per a intentar canviar conductes. Vale? Després, a nivell de conducta que comentava ara, què mos passa? Estem més impulsius.
1: Yeah.
2: I la impulsivitat tampoc no és una cosa del tot bona, perquè la impulsivitat és lo primer que mos surt, no? Lo pronto que mos surt, una paraula maldita sense filtros, no? Esta impulsivitat que no podem pensar, sinó que directament
1: claro.
2: Ja actuem.
1: La llancem, ho llancem sí. Allà i ja està.
2: Sí, no tenim claro. Esta capacitat de poder, no?, meditar una mica abans, perquè no està, el cervell no està.
1: Claro.
2: I després també més risc de conductes de risc. És que és tot una cadena, Ima.
1: Claro.
2: Saps? Vale, quan un adolescent dorm poc, el seu cervell funciona pitjor. Ja no només cognitivament, sinó que també emocionalment. Vale? Senyals que podem observar, que poden observar els pares. Una mica seria que costa molt despertar-lo pel matí, però ja molt.
1: Ja.
2: Més de lo normal.
1: Sí, no, allò que es va quedar
2: ningú s'aixeca a la primera.
1: Claro.
2: Això és així,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: però...
1: Sí.
2: Però, bueno, que costa moltíssim, que està com a... Vamos, que està super dormint allò a les profunditats, eh?
1: Però tot això estem parlant...

0: estàs així perquè descanses poc, t'està afectant, a casa estàs insuportable, canviem estos hàbits, no? Anem a veure si podem claro. millorar, i inclús milloraràs tu, perquè evidentment ja no només afecta a casa, sinó també al recurs escolar, no? S'adorm a classe o a casa. Això també és molt comú, cada vegada passa més. Quantes vegades hi han trucades ara als pares, no? De que, és que mira, o incidents, no? Que envien als pares de... És que el xiquet ve, últimament està molt adormit a classe.
1: Claro.
0: Cada vegada és més habitual, Aima, ho dic perquè ho conec, i això són indicadors de que pues, per la nit estem fent coses que no toquen. En el sentit de que estem jugant a jocs, claro. estem en el mòbil, no?
1: Hi ha gent que apaga el router a la nit.
0: Sí. És una bona...
1: Però,
0: hi ha gent que potser no ho fa, pues, perquè al final els pues, pares pues,
1: sí,
0: se titen més tard i si no, pues, també se fastidien ells. Això és
1: no,
0: cada
1: claro,
0: casa, no?
1: Sí,
0: com se gestiona o com se pren en sèrio, no? Estos hàbits. Està irritable, dorm moltes hores els caps de setmana, perquè porta molta acumulació,
1: claro.
0: i baixa el rendiment escolar. ¿Vale? Jo penso que estos factors tenen molt a veure, i crec que quan hi ha una baixada de rendiment mentre sempre ha sigut una persona que ha anat fent, això és un indicador greu. Eh? ¿Vale? Què poden fer els pares? Pues no es tracta només de dir, vés a dormir.
1: Claro.
0: No. Saps? No pot ser tot tan fàcil, no?
1: Llavors, ojalà.
0: Els consells que jo donaria seria poder tindre una rutina de son, ¿vale? establerta i pactada, intentar que l'horari sigui similar cada dia per a tindre aquesta rutina, que ja sigui com un hàbit, pantalles fora de l'habitació, ¿vale? apagar-les una hora abans de dormir i no dormir en el mòbil al llit. O sigui, tindre aquesta norma per a, al final és per a un benestar.
1: Claro.
0: Crear un ritual de descans, pues, per exemple, pues, activitats relaxants, com ara llegir el que tu comentaves, escoltar una miqueta de música però tranquil·la, no? O sons d'estos de fons, d'aigua...
1: Clar, cadascú li anirà bé una cosa, al
0: Exacte.
1: Final, no?
0: Exacte, inclús pues, una dutxa calenta abans d'anar a dormir, ¿vale? I és el que diem abans, parlar amb l'adolescent, explicar que el son afecta al rendiment, a l'estat d'ànim, ¿vale? No és només, o sigui... Ha de ser un bé perquè afecta la salut.
1: Claro,
0: ¿vale?
1: I que és important lo que parles tu i lo que incidixes, no? En parlar en l'adolescent.
0: Claro, que, ell ho ha d'entendre claro, que està passant això, no?
1: Claro, i se l'ha d'explicar, claro. Perquè al final l'adolescent se mou pel que li apeteix en aquell moment, que també em sembla bé.
0: Bueno, i no és conscient, perquè al final quan tu t'acostumes
1: no
0: a agitar-te a les 12 de la nit, pues, perquè avui m'he d'agitar a les 10.
1: Per a tu és lo normal, llavors.
0: Claro,
1: no? Això es pot treballar de moltes maneres,
0: sí.
1: I en lloc de les 12, pues, l'endemà a les 12 menys quart, es pot anar baixant en minuts. No
0: bueno,
1: cal,
0: i al final és enfocar-ho
1: no?
0: com a que has de fer este canvi i ja veuràs com poquet a poquet totes
1: claro.
0: Aquestes coses que ara estan malament, no? Milloraran i tu també t'ho notaràs, al final dona't l'oportunitat de poder
1: claro,
0: provar-ho
1: i si no et va
0: no?
1: veure què passa, no?
0: Sí,
1: tornem a parlar-ho.
0: Sí.
1: Bueno, hi ha moltes maneres, però tampoc podem demanar d'avui per a demà
0: no.
1: que això
0: no,
1: és impossible
0: sí que
1: per a...
0: ha de ser conscient. Sí
1: claro.
0: Que ha de ser conscient i a més quan t'afecta un rendiment acadèmic, quan pel matí estàs destrossat i te'n vas a l'escola destrossat i cansat, és que no té sentit, és que tu
1: claro.
0: no estaràs per la faena, no? Llavors, claro, què passa? Que en moltes d'aquestes coses que ens poden preocupar, com pues, este tindre son durant tot el dia, estos canvis importants d'humor, esta dificultat extrema per aixecar-se, a vegades detrás de tot això pot haver ansietat, depressió
1: claro.
0: i trastorns del son, que es diuen. Vale? Llavors, jo penso que dormir bé és una de les coses més importants per al desenvolupament dels adolescents.
1: Sí, totalment.
0: I crec que està molt, molt... O sigui, penso que l'estat d'ànim de l'adolescent i té molt a veure en també el descans. I crec que el descans ho hauríem de tindre pues, com una norma més, com un hàbit més saludable, i crec que ha de formar part d'incorporar-ho a una rutina. Una rutina ja per benestar, per salut,
1: claro.
0: no?, dels nostres adolescents, i perquè hem de fer veure'ls que en aquestes edats, si volen tindre un rendiment acadèmic favorable, si volen estar despejats, si volen rendir en moltes coses, perquè al final els nostres adolescents no només van a l'institut,
1: claro.
0: sinó que practiquen esport, el seu cos necessita recuperar-se. I com se recupera? Dormint.
1: Claro, claro que sí. Molt bé, pues, bueno, aquest missatge va per a tothom, eh? Dormir és important, descansar és important.
0: Ara perquè ho hem

0: enfocat als adolescents, claro. Però això és per a tothom. Eh?
1: Això és per a tothom. Sí. Vale, pues, Laura, moltes gràcies. Hasta la setmana que ve.
0: Muy bien.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Radio.

0: Tragina Ràdio, 103.9 FM.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
0: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.
6: Només 3 minuts, arribem a les 9 del matí i ho fem amb la música de Coti. La cançó es diu Nada fue un error.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Bé, hora punta, són les 9 del matí, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Bon dia.
5: En llibertat, un home detingut per amenaçar treballadores en dos establiments comercials d'Amposta.
6: Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van ocórrer cap a les 10 del matí del passat diumenge. Gràcies als testimonis i el vídeo de les càmeres de seguretat, els agents van poder corroborar que l'home havia amenaçat i mostrat una arma blanca, tot i no robar res. L'individu va ser detingut poc després amb la col·laboració de la policia local, acusant-lo d'amenaces i per les ferides lleus que va patir una de les noies. Segons diverses fonts, l'acusat patiria algun tipus de trastorn mental. Escoltem el comunicat que ha emès l'alcalde del municipi, Adam Tomàs.
7: Tenim un problema judicial. Tothom fa la seva feina, però després veiem com per una porta entren i per l'altra surten. I és per això que des de l'Ajuntament d'Amposta, al igual que han fet en altres casos similars, tornarem a estudiar la possibilitat de presentar-nos com a acusació particular davant d'este cas, perquè no pararem fins que aconseguim traslladar la necessitat de fer canvis en el que fa al nostre sistema.
5: Els veïns i veïnes de Ferreries votaran els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià.
6: La reforma de la plaça ha entrat en fase de votació ciutadana per escollir els elements que complementaran la transformació de l'espai dins el projecte participatiu Decidim Ferreries. Fins al 30 de juny, les persones majors de 16 anys empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes. Un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb el veïnat i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència.
5: Les cases d'Alcanar estrena este dissabte 20 de juny la primera jornada de Sabors de la Mar.
6: La jornada, dedicada a la cuina marinera i al producte de proximitat, començarà a les 12 del migdia amb l'acte inaugural i s'allargarà fins a la tarda amb degustacions i activitats obertes al públic. Els assistents podran tastar 2.000 tapes amb el llangostí com el protagonista, així com ostres i una fideuà de popular. L'esdeveniment també inclourà una zona infantil i l'exposició Dones i Mar, dedicada al paper femení al sector pesquer.
8: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, a més de calor, què ens contes?
6: Avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea. Moltes gràcies. Que passes bon dia i fins demà.
6: Molt bon dia.
11: Recordes això?
12: Somriu!
11: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
13: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
13: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
13: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
14: O montsiadental.com.
13: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 Vinaròs.
14: O azahardental.com.
13: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
12: Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: matar xin-xan.
1: La cançó avui en català de la madèfica Flauàs i la fresca.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. This is the rhythm
1: of the night. I The Rhythm of the Night és la cançó que sona ara a les 9 i 8. Aquí tenim a Corona.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: I ara és hora de fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir dilluns. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ha estat la formada pel 5, el 13, el 14, 26, 37 i 42, el complementari el 41 i reintegrament el número 8. Els números de la primitiva han sigut el 25, el 28, 29, 35, 40 i 41, el complementari el 24 i reintegrament el número 1. A la Bonoloto la combinació està també el 3, el 5, el 12, 31, 45 i 46, complementari 34 i reintegrament el 6. Els números del trio han estat el 0, el 2 i el 9 i, finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 71.094 i la sèrie ha sigut la 2.
0: Imagina Ràdio, de Bon Matí.
1: I escoltem ara la Love You, el fin del mundo.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
5: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: L'agenda del campus Terres de l'Ebre, Universitat Rovira i Virgili.
2: Hola, buenas. Xavier Ferrer, director del campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. I us explico l'exposició amb la que clourem aquest curs acadèmic fins al dia 31 de juliol. És l'exposició LGTBIQ+, al món animal. Una exposició produïda pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona i que proposa un recorregut per la diversitat sexual, afectiva i de gènere dels animals. A través de fotografies i textos divulgatius, la mostra explora com la natura presenta una àmplia varietat de realitats sexuals, de gènere, i des de l'homofobisme a la intersexualitat fins a les relacions afectives sexuals entre individus del mateix sexe, presents en més de 1.500 espècies animals. Com sempre, l'exposició estarà disponible al vestíbul del nostre campus de les Terres de l'Ebre, de la Universitat Rovira i Virgili, en l'horari d'obertura del campus, des de les 8 a les 20 hores, de dilluns a divendres, i és lliure. L'organitza el campus Estens de la nostra universitat, amb seu a Tortosa, i col·labora el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, l'Ajuntament de Tortosa i la Diputació de Tarragona. Esperem que sigui del vostre grat i que ens la poguéssiu visitar, com teniu bastants dies encara per poder-la fer. Moltes gràcies.
1: Aquesta és l'agenda de la Universitat Rovira i Virgili, Campus Terres de l'Ebre, la nostra universitat.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

Una cançó que va sortir l'any 1993, el Go West de Pet Shop Boys. I ara nosaltres ja marxem en dos minuts. Arribem a les 9:30 del matí i ho fem recordant els Bloodhound Gang amb la cançó de Bad Touch. D'aquesta manera posem el punt final al de Bon Matí. A les 9:30 tindràs 30 minuts de música sense pausa, 30 minuts de música sense interrupcions. I per part meva, pues, res més, ens trobem demà a les 8. Que passis. Molt bon dia.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. En llibertat, un home detingut per amenaçar treballadores en dos establiments comercials d'Amposta. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van ocórrer cap a les 10 del matí del passat diumenge. Gràcies als testimonis i el vídeo de les càmeres de seguretat, els agents van poder corroborar que l'home havia amenaçat i mostrat una arma blanca, tot i no robar res. L'individu va ser detingut poc després amb la col·laboració de la policia local, acusant-lo d'amenaces i per les ferides lleus que va patir una de les noies. Segons diverses fonts, l'acusat patiria d'algun tipus de trastorn mental. Els veïns i veïnes de Ferreries votaran els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià. La reforma de la plaça ha entrat en fase de votació ciutadana per escollir els elements que complementaran la transformació de l'espai dins del projecte participatiu Decidim Ferreries. Fins al 30 de juny, les persones majors de 16 anys i empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes: un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb veïnats i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència. Les cases d'Alcanar estrenen este dissabte 20 de juny la primera jornada de Sabors de la Mar. La jornada, dedicada a la cuina marinera i al producte de proximitat, començarà a les 12 del migdia amb l'acte inaugural i s'allargarà fins a la tarda amb degustacions i activitats obertes al públic. Els assistents podran tastar 2.000 tapes amb el llangostí com a protagonista, així com ostres i una fideuada popular. L'esdeveniment també inclourà una zona infantil i l'exposició Dones i Mar, dedicada al paper femení al sector pesquer.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla, Yalea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: A Ebre Canvis, la tenda de recanvis d'automoció, engeguem la campanya d'aire condicionat. Compressors i filtres d'habitacle antialèrgics de tot tipus de vehicle, a més de tots els components per la reparació de sistemes de climatització per a que viatgis fresquet i segur. I no oblidis que també disposem de tots els recanvis de mecànica i electricitat de l'automòbil i maquinària agrícola. Ebre Canvis, des del 2014 oferint solucions. Avinguda Tarradellas 53, enfront del Parc dels Xiribecs, Amposta.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. En llibertat, un home detingut per amenaçar treballadores en dos establiments comercials d'Amposta. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets van ocórrer cap a les 10 del matí del passat diumenge. Gràcies als testimonis i el vídeo de les càmeres de seguretat, els agents van poder corroborar que l'home havia amenaçat i mostrat una arma blanca, tot i no robar res. L'individu va ser detingut poc després amb la col·laboració de la policia local, acusant-lo d'amenaces i per les ferides lleus que va patir una de les noies. Segons diverses fonts, l'acusat patiria d'algun tipus de trastorn mental. Els veïns i veïnes de Ferreries votaran els últims detalls de la millora de la plaça Francesc Macià. La reforma de la plaça ha entrat en fase de votació ciutadana per escollir els elements que complementaran la transformació de l'espai dins del projecte participatiu Decidim Ferreries. Fins al 30 de juny, les persones majors de 16 anys i empadronades al barri podran votar telemàticament entre quatre propostes: un espai infantil natural, una font amb aparcaments per a bicicletes elèctriques i senyalització, una zona per practicar activitat física o un camp poliesportiu. Les opcions van sorgir de sessions amb veïnats i escoles del barri en un procés participatiu que vol definir un espai més amable, inclusiu i orientat a la convivència. Les Cases d'Alcanar estrena este dissabte 20 de juny la primera jornada de Sabors de la Mar. La jornada dedicada a la cuina marinera i al producte de proximitat començarà a les 12 del migdia amb l'acte inaugural i s'allargarà fins a la tarda amb degustacions i activitats obertes al públic. Els assistents podran tastar 2.000 tapes amb el llangostí com a protagonista, així com ostres i una fideuada popular. L'esdeveniment també inclourà una zona infantil i l'exposició Dones i Mar, dedicada al paper femení al sector pesquer. I pel que fa al temps, avui dimarts ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 34 i 36 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Curiosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Ticos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
2: Un sabor puede ser único y no gustarle a nadie. Mejor que ser original es tener algo que te haga diferente. Comparte nuestro ADN Cupra y forma parte de una tribu que siente emociones distintas cuando disfruta de la carretera. Ven a visitar nuestro Cupra Garage y conoce la gama Cupra para sentir experiencias que no has sentido nunca.
3: Ven y visítalo en Autoesteller, carretera de Tortosa a la Aldea, kilómetro 10, Tortosa.
4: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
5: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
6: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Radio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els premis de l'Associació Gastronòmica de les Terres de l'Ebre reconeixen el talent i els productes del territori. La Catedral del Vi de Pinell de Brai va acollir la tercera edició del certamen amb una vuitantena de professionals del sector reunits per reconèixer el talent gastronòmic del territori. Es van lliurar 9 guardons amb distincions a productes com les anguiles i la mel, així com establiments com el celler Vinyers del Convent d'Horta de Sant Joan o el restaurant Nou Moderno de Villalba dels Arcs. A més, també es va fer menció especial a la trajectòria del restaurant Miami Can Pons de la Ràpita. En l'àmbit formatiu, es va premiar l'alumnat de cuina, sala, pastisseria i viticultura de diferents centres del territori, com l'Escola Agrària de Gandesa o l'Institut d'Hoteleria d'Ertusa. La gala va tancar amb un emotiu reconeixement a Manolo Tomàs per la seva defensa del riu Ebre i del territori. La intel·ligència artificial centra una jornada sobre transformació econòmica i social del territori a Móra la Nova. La jornada Impacte socioeconòmic de la IA, potencials de transformació territorial, va reunir una cinquantena de persones al casal del municipi en una trobada impulsada per la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. L'acte va incloure dues taules rodones amb experts del món acadèmic, empresarial i institucional que van analitzar el potencial de la intel·ligència artificial. Els participants van coincidir a destacar la necessitat d'un marc regulador i la importància de la formació i la col·laboració territorial. També es va posar el focus en l'impacte que pot tenir la IA en el desenvolupament econòmic i social de les Terres de l'Ebre. I en agenda, el Museu de Tortosa acollirà este divendres 19 de juny la presentació del dossier L'aigua i la festa. La publicació analitza el paper de l'aigua en les tradicions i celebracions dels territoris de parla catalana. El treball repassa rituals vinculats a la salut, les rogatives per demanar pluja, les beneïdes o les remullades populars i destaca el valor simbòlic de l'aigua en la cultura popular. A l'acte hi participaran diversos especialistes en patrimoni cultural i membres de l'equip editorial de la revista Canemàs. El monogràfic inclou també un article dedicat a les Terres de l'Ebre, signat per Marc Ballester. La jornada es complementarà amb un concert del grup Retox, amb un repertori basat en cançons tradicionals del Maestrat i altres territoris com els ports. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Masdenverge, 34 a Caseres i 36 graus a Miravet i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però alem en sensacions. A més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Alem en sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
7: Imagina Radio.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els premis de l'Associació Gastronòmica de les Terres de l'Ebre reconeixen el talent i els productes del territori. La Catedral del Vi de Pinell de Brai va acollir la tercera edició del certamen amb una vuitantena de professionals del sector reunits per reconèixer el talent gastronòmic del territori. Es van lliurar 9 guardons amb distincions a productes com les anguiles i la mel, així com establiments com el celler Vinyers del Convent d'Horta de Sant Joan o el restaurant Nou Moderno de Villalba dels Arcs. A més, també es va fer menció especial a la trajectòria del restaurant Miami Camp Pons de la Ràpita. En l'àmbit formatiu, es va premiar l'alumnat de cuina, sala, pastisseria i viticultura de diferents centres del territori, com l'Escola Agrària de Gandesa o l'Institut d'Hoteleria d'Ertusa. La gala va tancar amb un emotiu reconeixement a Manolo Tomàs per la seva defensa del riu Ebre i del territori. La intel·ligència artificial centra una jornada sobre transformació econòmica i social del territori a Móra la Nova. La jornada Impacte socioeconòmic de la IA, potencials de transformació territorial, va reunir una cinquantena de persones al casal del municipi en una trobada impulsada per la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. L'acte va incloure dues taules rodones amb experts del món acadèmic, empresarial i institucional que van analitzar el potencial de la intel·ligència artificial. Els participants van coincidir a destacar la necessitat d'un marc regulador i la importància de la formació i la col·laboració territorial. També es va posar el focus en l'impacte que pot tenir la IA en el desenvolupament econòmic i social de les Terres de l'Ebre. I en agenda, el Museu de Tortosa acollirà este divendres 19 de juny la presentació del dossier L'aigua i la festa. La publicació analitza el paper de l'aigua en les tradicions i celebracions dels territoris de parla catalana. El treball repassa rituals vinculats a la salut, les rogatives per demanar pluja, les beneïdes o les remullades populars i destaca el valor simbòlic de l'aigua en la cultura popular. A l'acte hi participaran diversos especialistes en patrimoni cultural i membres de l'equip editorial de la revista Canemàs. El monogràfic inclou també un article dedicat a les Terres de l'Ebre, signat per Marc Ballester. La jornada es complementarà amb un concert del grup Retocs, amb un repertori basat en cançons tradicionals del Maestrat i altres territoris com els ports. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Masdenverge, 34 a Caseres i 36 graus a Miravet i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear

0: Ferrals Amposta. Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Imagina Ràdio.
3: La millor música
1: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els festivals de les Terres de l'Ebre reivindiquen el seu impacte econòmic al Consell Econòmic i Social. La marca cultural ha realçat el seu paper com a motor econòmic amb un impacte directe superior als 2 milions d'euros i han animat a les empreses a fer ús dels mecanismes de desgravacions fiscals per incentivar la inversió privada en aquests projectes culturals ebrencs, una manera també de retenir recursos al territori. També l'IRTA ha presentat diversos projectes d'innovació agroalimentària com l'aquapònia, la bioeconomia, el control de plagues i la captació de carboni als sòls. I el govern ha exposat les principals línies del pressupost de la Generalitat per al 2026 a l'Ebre. L'Ajuntament de Roquetes afegeix nous refugis climàtics i amplia la xarxa amb 13 equipaments per combatre la calor. El municipi n'ha afegit 4, fins a tenir-ne 13, distribuïts tant al nucli urbà de la ciutat com a la Ravaleta. El llistat inclou zones a l'aire lliure, amb ombra natural, com parcs, jardins i passejos, i edificis i equipaments municipals on es pot accedir lliurement, com la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà i el Pavelló Municipal. També es garantirà l'accés a espais climatitzats interiors, com el Saló de Plens del Consistori o l'Aula Menjador de l'Escola Raval de Cristo, en cas de declaració d'onada de calor per part del Procicat. A la vegada, el municipi disposa de 13 fonts públiques d'aigua com a punts d'hidratació. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Masdenverge, 34 a Caseres i 36 graus a Miravet i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen la boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els festivals de les Terres de l'Ebre reivindiquen el seu impacte econòmic al Consell Econòmic i Social. La marca cultural ha realçat el seu paper com a motor econòmic amb un impacte directe superior als 2 milions d'euros i han animat a les empreses a fer ús dels mecanismes de desgravacions fiscals per incentivar la inversió privada en aquests projectes culturals ebrencs, una manera també de retenir recursos al territori. També l'IRTA ha presentat diversos projectes d'innovació agroalimentària, com l'aquapònia, la bioeconomia, el control de plagues i la captació de carboni als sòls. I el govern ha exposat les principals línies del pressupost de la Generalitat per al 2026 a l'Ebre. L'Ajuntament de Roquetes afegeix nous refugis climàtics i amplia la xarxa amb 13 equipaments per combatre la calor. El municipi n'ha afegit 4, fins a tenir-ne 13, distribuïts tant al nucli urbà de la ciutat com a la Ravaleta. El llistat inclou zones a l'aire lliure amb ombra natural, com parcs, jardins i passejos, i edificis i equipaments municipals on es pot accedir lliurement, com la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà i el Pavelló Municipal. També es garantirà l'accés a espais climatitzats interiors, com el Saló de Plens del Consistori o l'Aula Menjador de l'Escola Raval de Cristo, en cas de declaració donada de calor per part del Procicat. A la vegada, el municipi disposa de 13 fonts públiques d'aigua com a punts d'hidratació. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Masdenverge, 34 a Caseres i 36 graus a Miravet i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.

0: Rosu, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però a Lehmann Sensacions, a més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
6: Catalunya torna a Galícia.
7: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
6: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
7: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
8: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.
1: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: Potser esperava amb la primera cita més intimitat.
1: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Passeu. Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modelogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modelogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers. 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
4: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa, etc.

0: De català, castellà i anglès. A llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa, Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
1: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els premis de l'Associació Gastronòmica de les Terres de l'Ebre reconeixen el talent i els productes del territori. La Catedral del Vi de Pinell de Brai va acollir la tercera edició del certamen amb una vuitantena de professionals del sector reunits per reconèixer el talent gastronòmic del territori. Es van lliurar 9 guardons amb distincions a productes com les anguiles i la mel, així com establiments com el celler Vinyers del Convent d'Horta de Sant Joan o el restaurant Nou Moderno de Villalba dels Arcs. A més, també es va fer menció especial a la trajectòria del restaurant Miami Camp Pons de la Ràpita. En l'àmbit formatiu, es va premiar l'alumnat de cuina, sala, pastisseria i viticultura de diferents centres del territori, com l'Escola Agrària de Gandesa o l'Institut d'Hoteleria d'Ertusa. La gala va tancar amb un emotiu reconeixement a Manolo Tomàs per la seva defensa del riu Ebre i del territori. La intel·ligència artificial centra una jornada sobre transformació econòmica i social del territori a Móra la Nova. La jornada Impacte socioeconòmic de la IA, potencials de transformació territorial, va reunir una cinquantena de persones al casal del municipi en una trobada impulsada per la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. L'acte va incloure dues taules rodones amb experts del món acadèmic, empresarial i institucional que van analitzar el potencial de la intel·ligència artificial. Els participants van coincidir a destacar la necessitat d'un marc regulador i la importància de la formació i la col·laboració territorial. També es va posar el focus en l'impacte que pot tenir la IA en el desenvolupament econòmic i social de les Terres de l'Ebre. I en agenda, el Museu de Tortosa acollirà este divendres 19 de juny la presentació del dossier L'aigua i la festa. La publicació analitza el paper de l'aigua en les tradicions i celebracions dels territoris de parla catalana. El treball repassa rituals vinculats a la salut, les rogatives per demanar pluja, les beneïdes o les remullades populars i destaca el valor simbòlic de l'aigua en la cultura popular. A l'acte hi participaran diversos especialistes en patrimoni cultural i membres de l'equip editorial de la revista Canemàs. El monogràfic inclou també un article dedicat a les Terres de l'Ebre, signat per Marc Ballester. La jornada es complementarà amb un concert del grup Retox, amb un repertori basat en cançons tradicionals del Maestrat i altres territoris com els ports. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Masdenverge, 34 a Caseres i 36 graus a Miravet i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els premis de l'Associació Gastronòmica de les Terres de l'Ebre reconeixen el talent i els productes del territori. La Catedral del Vi de Pinell de Brai va acollir la tercera edició del certamen amb una vuitantena de professionals del sector reunits per reconèixer el talent gastronòmic del territori. Es van lliurar 9 guardons amb distincions a productes com les anguiles i la mel, així com a establiments com el celler Vinyers del Convent d'Horta de Sant Joan o el restaurant Nou Moderno de Villalba dels Arcs. A més, també es va fer menció especial a la trajectòria del restaurant Miami Can Pons de la Ràpita. En l'àmbit formatiu, es va premiar l'alumnat de cuina, sala, pastisseria i viticultura de diferents centres del territori, com l'Escola Agrària de Gandesa o l'Institut d'Hoteleria d'Ertusa. La gala va tancar amb un emotiu reconeixement a Manolo Tomàs per la seva defensa del riu Ebre i del territori. La intel·ligència artificial centra una jornada sobre transformació econòmica i social del territori a Móra la Nova. La jornada Impacte socioeconòmic de la IA, potencials de transformació territorial, va reunir una cinquantena de persones al casal del municipi en una trobada impulsada per la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. L'acte va incloure dues taules rodones amb experts del món acadèmic, empresarial i institucional que van analitzar el potencial de la intel·ligència artificial. Els participants van coincidir a destacar la necessitat d'un marc regulador i la importància de la formació i la col·laboració territorial. També es va posar el focus en l'impacte que pot tenir la IA en el desenvolupament econòmic i social de les Terres de l'Ebre. I en agenda, el Museu de Tortosa acollirà este divendres 19 de juny la presentació del dossier L'aigua i la festa. La publicació analitza el paper de l'aigua en les tradicions i celebracions dels territoris de parla catalana. El treball repassa rituals vinculats a la salut, les rogatives per demanar pluja, les beneïdes o les remullades populars i destaca el valor simbòlic de l'aigua en la cultura popular. A l'acte hi participaran diversos especialistes en patrimoni cultural i membres de l'equip editorial de la revista Canemàs. El monogràfic inclou també un article dedicat a les Terres de l'Ebre, signat per Marc Ballester. La jornada es complementarà amb un concert del grup Retox, amb un repertori basat en cançons tradicionals del Maestrat i altres territoris com els ports. I pel que fa al temps, avui dimarts estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Masdenverge, 34 a Caseres i 36 graus a Miravet i Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Amanida amb entresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
6: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'un metre 88, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
8: Passeu.
9: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
10: Pot sortir el sol.
11: Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
12: La millor música
11: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els festivals de les Terres de l'Ebre reivindiquen el seu impacte econòmic al Consell Econòmic i Social. La marca cultural ha realçat el seu paper com a motor econòmic amb un impacte directe superior als 2 milions d'euros i han animat a les empreses a fer ús dels mecanismes de desgravacions fiscals per incentivar la inversió privada en aquests projectes culturals ebrencs, una manera també de retenir recursos al territori. També l'IRTA ha presentat diversos projectes d'innovació agroalimentària, com l'aquapònia, la bioeconomia, el control de plagues i la captació de carboni als sòls. I el govern ha exposat les principals línies del pressupost de la Generalitat per al 2026 a l'Ebre. L'Ajuntament de Roquetes afegeix nous refugis climàtics i amplia la xarxa amb 13 equipaments per combatre la calor. El municipi n'ha afegit 4, fins a tenir-ne 13, distribuïts tant al nucli urbà de la ciutat com a la Ravaleta. El llistat inclou zones a l'aire lliure, amb ombra natural, com parcs, jardins i passejos, i edificis i equipaments municipals on es pot accedir lliurement, com la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà i el Pavelló Municipal. També es garantirà l'accés a espais climatitzats interiors, com el Saló de Plens del Consistori o l'Aula Menjador de l'Escola Raval de Cristo, en cas de declaració d'onada de calor per part del Procicat. A la vegada, el municipi disposa de 13 fonts públiques d'aigua com a punts d'hidratació. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16.
2: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
3: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
3: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
2: Elaborat amb les varietats Morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
3: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
4: Passeu.
1: Vine a gaudir d'un Sant Joan diferent a casa nostra, a Equitor. Disposem d'un ampli espai per a tots vosaltres i d'un menú de 35 euros amb picadetes de benvinguda, entrants, plat principal a escollir, begudes, cafè, cava i coca. I després de sopar, festa amb DJ RPM. Aquest Sant Joan us esperem a casa, a Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé de Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: Pot sortir el sol.
6: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
7: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
8: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
9: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
10: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa, Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
11: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Els festivals de les Terres de l'Ebre reivindiquen el seu impacte econòmic al Consell Econòmic i Social. La marca cultural ha realçat el seu paper com a motor econòmic amb un impacte directe superior als 2 milions d'euros i han animat a les empreses a fer ús dels mecanismes de desgravacions fiscals per incentivar la inversió privada en aquests projectes culturals ebrencs, una manera també de retenir recursos al territori. També l'IRTA ha presentat diversos projectes d'innovació agroalimentària, com l'aquapònia, la bioeconomia, el control de plagues i la captació de carboni als sòls. I el govern ha exposat les principals línies del pressupost de la Generalitat per al 2026 a l'Ebre. L'Ajuntament de Roquetes afegeix nous refugis climàtics i amplia la xarxa amb 13 equipaments per combatre la calor. El municipi n'ha afegit 4, fins a tenir-ne 13, distribuïts tant al nucli urbà de la ciutat com a la Ravaleta. El llistat inclou zones a l'aire lliure amb ombra natural, com parcs, jardins i passejos, i edificis i equipaments municipals on es pot accedir lliurement, com la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà i el Pavelló Municipal. També es garantirà l'accés a espais climatitzats interiors, com el saló de plens del consistori o l'aula menjador de l'Escola Raval de Cristo en cas de declaració donada de calor per part del Procicat. A la vegada, el municipi disposa de 13 fonts públiques d'aigua com a punts d'hidratació. I en agenda, l'Aldea celebrarà este diumenge 21 de juny una nova edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs. La jornada està dedicada a recuperar i posar en valor les tradicions agrícoles del Delta de l'Ebre, permetent als participants conèixer de prop la manera tradicional de plantar l'arròs i viure l'experiència dels antics pagesos del territori. La programació començarà amb l'arrencada del planter i continuarà amb la plantada a la finca de Rabanals, seguida d'una degustació d'arrossos i actuacions de jotes. La festa també inclourà paradetes, activitats familiars i propostes participatives per apropar el patrimoni arrosser a tots els públics. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
6: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb la posada en marxa de la xarxa de rutes del vi. El projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades agrupa les 9 rutes del vi del territori, entre elles la ruta del vi Priorat-Montsant, ruta del vi D.O. Tarragona i ruta del vi D.O. Terra Alta. Segons ha afirmat Javier Lluc, la xarxa de rutes del vi és una oportunitat per a treballar de manera cooperada, compartint estratègies i projectes de promoció que posicionin l'enoturisme al món. L'Ametlla de Mar va activar ahir la zona blava d'estiu amb les mateixes tarifes que el 2025. La mesura busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles als carrers més cèntrics en plena temporada turística. Pel que fa als abonaments, es mantenen les tarifes de l'any passat. Els residents, que paguen l'impost municipal de circulació, continuaran amb la tarifa de 5 euros per tot el període estival. També es manté l'abonament de 50 euros per a propietaris d'habitatges que no tributen el vehicle al municipi i la tarifa especial de 30 euros per a modalitats específiques com, per exemple, treballadors d'empreses amb centre de treball a la població. La 29a Festa del Renaixement se centrarà en les arts que van situar Tortosa en el focus cultural de la Corona d'Aragó. L'alcaldessa Mar Lleixà ha remarcat que la programació farà valer l'arquitectura, la música, la literatura i les manifestacions artístiques renaixentistes. El pregoner del Renaixement serà l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanc, reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística i el seu compromís. També s'ha avançat que l'estendard de la festa el rebrà Tula Llorac, presidenta de l'Associació de Veïns del Rastre i també nova presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
6: La millor música.
5: Per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977-59-38-16.
2: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu.
1: Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
6: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus amb tots els models.
7: Vine a aprofitar-ho a Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana, també al migdia. I si vols una revetlla amb vistes al Mediterrani, vine a celebrar-la amb nosaltres al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Aperitius, entrants, peix, carn, postres i celler per 60 euros. Reserves al 977 59 38 16. Ebrecanvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
2: Fa calor, fa calor.
1: A Ebrecanvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebrecanvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebrecanvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebrecanvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977 70 74 94. Tot l'equip d'Ebrecanvis us desitja un fresquet estiu.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers. 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026. Música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb la posada en marxa de la xarxa de rutes del vi. El projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades agrupa les 9 rutes del vi del territori, entre elles la ruta del vi Priorat-Montsant, ruta del vi D.O. Tarragona i ruta del vi D.O. Terra Alta. Segons ha afirmat Javier Lluc, la xarxa de rutes del vi és una oportunitat per a treballar de manera cooperada, compartint estratègies i projectes de promoció que posicionin l'enoturisme al món. L'Ametlla de Mar va activar ahir la zona blava d'estiu amb les mateixes tarifes que el 2025. La mesura busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles als carrers més cèntrics en plena temporada turística. Pel que fa als abonaments, es mantenen les tarifes de l'any passat. Els residents que paguen l'impost municipal de circulació continuaran amb la tarifa de 5 euros per a tot el període estival. També es manté l'abonament de 50 euros per a propietaris d'habitatges que no tributen el vehicle al municipi i la tarifa especial de 30 euros per a modalitats específiques com, per exemple, treballadors d'empreses amb centre de treball a la població. La 29a Festa del Renaixement se centrarà en les arts que van situar Tortosa en el focus cultural de la Corona d'Aragó. L'alcaldessa Mar Lleixà ha remarcat que la programació farà valer l'arquitectura, la música, la literatura i les manifestacions artístiques renaixentistes. El pregoner del Renaixement serà l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanc, reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística i el seu compromís. També s'ha avançat que l'estendard de la festa el rebrà Tula Llorac, presidenta de l'Associació de Veïns del Rastre i també nova presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb la posada en marxa de la xarxa de rutes del VI. El projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades agrupa les 9 rutes del VI del territori, entre elles la ruta del VI Priorat-Montsant, ruta del VI DO Tarragona i ruta del VI DO Terra Alta. Segons ha afirmat Xavier Lluch, la xarxa de rutes del VI és una oportunitat per a treballar de manera cooperada, compartint estratègies i projectes de promoció que posicionin l'enoturisme al món. L'Ametlla de Mar va activar ahir la zona blava d'estiu amb les mateixes tarifes que el 2025. La mesura busca facilitar l'aparcament als residents i afavorir la rotació de vehicles als carrers més cèntrics en plena temporada turística. Pel que fa als abonaments, es mantenen les tarifes de l'any passat. Els residents que paguen l'impost municipal de circulació continuaran amb la tarifa de 5 euros per tot el període estival. També es manté l'abonament de 50 euros per a propietaris d'habitatges que no tributen el vehicle al municipi i la tarifa especial de 30 euros per a modalitats específiques com, per exemple, treballadors d'empreses amb centre de treball a la població. La 29a Festa del Renaixement se centrarà en les arts que van situar Tortosa en el focus cultural de la Corona d'Aragó. L'alcaldessa Mar Lleixà ha remarcat que la programació farà valer l'arquitectura, la música, la literatura i les manifestacions artístiques renaixentistes. El pregoner del Renaixement serà l'il·lustrador roquetenc Ignasi Blanc, reconegut internacionalment per la seva trajectòria artística i el seu compromís. També s'ha avançat que l'estendard de la festa el rebrà Tula Llorac, presidenta de l'Associació de Veïns del Rastre i també nova presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han pujat uns punts. De cara a demà dimecres també tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: jour, d'avui i d'ahí. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música
1: per sentir

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.